0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda. Junts acusa el govern de Salvador Illa d'enfonsar Catalunya i a l'equador de la legislatura vol erigir-se en alternativa a un PSC que, segons els de Puigdemont, viu sotmès a Madrid. El balanç dels dos primers anys de mandat d'Illa, que ha fet avui la líder parlamentària de Junts, ha parlat dels problemes d'infraestructures com Rodalies o la P7, del col·lectiu docent en contra del col·lapse a la sanitat i de la crisi de l'habitatge. Mònica Sales.
2: En només dos anys, el president Illa està ensorrant Catalunya, s'està carregant el país de dalt a baix, ha col·lapsat les infraestructures, ha degradat els serveis públics, ha ofegat la classe mitjana i treballadora amb més impostos, ha fet retrocedir el català i fins i tot ha deteriorat la convivència.
1: I Catalunya registra el juny amb més compravendes d'habitatge des de la crisi immobiliària. El mercat supera les 9.000 operacions per segon mes consecutiu i s'apropa a les xifres de 2007, malgrat la manca d'oferta residencial, com apunta el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
3: Aquí a Catalunya el mercat està en una fase de fort potencial. Si no creix més el nombre de compravendes és perquè no tenim oferta suficient.
1: I els bombers donen per controlat l'incendi a Sanet, a l'Alta Ribagorça, que crema des de divendres passat. Aquest dijous a la tarda el cos va estabilitzar el foc després d'una setmana de feines d'extinció complicades a causa de la difícil orografia de la zona. Els bombers segueixen revisant-la i resseguint el perímetre. I ja circulen els primers trens en període de prova per la via ferroviària que uneix la T1 de l'aeroport del Prat i l'estació de Sants de Barcelona. N'ha informat el ministre de Transports, Òscar Puente, al seu perfil de xarxes socials. Les previsions estimen que cada any entre 7 i 9 milions de passatgers faran ús d'aquesta nova infraestructura ferroviària. Inspecció de Treball ha detectat seriosos incompliments en les condicions de feina dels treballadors de la neteja municipal de Tarragona. Les comprovacions s'han dut a terme arran d'una denúncia del sindicat minoritari USOC i es va poder comprovar que cap dels mesuratges presos es trobava dins dels límits legals permesos. Vicente Escudero, delegat sindical d'USOC a l'empresa de neteja Urbacer.
4: Hemos tenido 4 o 5 golpes de calor de compañeros que han acabado en el hospital. Y a raíz de eso fue cuando nosotros ya decidimos, viendo que ni se reparaban y simplemente se apoyaban en el protocolo del calor, decidimos ir a inspección de trabajo. Y bueno, se puso en contacto inspección con nosotros y podíamos acompañarle y sí, ayer se hicieron mediciones y ninguna dio lo que tenía que dar, todas estaban por encima del calor.
1: Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. En general encara podem parlar de calma en aquesta xarxa viària. Algunes vies es van carregant un pèl, l'àrea metropolitana de Barcelona, les seves rondes, l'AP7, per exemple, uns 3 quilòmetres de lentitud, aturades entre Granollers, Montmeló, sentit nord, sentit Girona, tram de l'AP7, que també a la zona sud presenta aturades de moment intermitent. Trànsit molt lent, un parell de quilòmetres entre Martorell i Castellví de Rosanes. També val la pena comentar aquesta hora l'accés a Torroella de Montgrí. Parlem d'aturades a la C31, de quilòmetre a quilòmetre i mig, com dèiem, zona de Torroella de Montgrí. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara la informació del temps des de l'EMET amb Jordi Oriós.
6: Bona tarda. Avui a Catalunya temperatures màximes en lleuger ascens a l'interior i sense canvis al litoral i prelitoral. Atenció, perquè poden ser significativament elevades a la depressió central Empordà i valls del Pirineu Occidental. Avui s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, pocs núvols, amb baixa probabilitat de xàfecs aïllats ocasionalment amb tormenta al Pirineu Occidental, sense descartar-se tampoc en punts aïllats del Ter Sud. Pel que fa demà, estabilitat al cel, excepte a la meitat interior i als Pirineus, on no es descarten ruixats acompanyats de tormenta localment forta durant la tarda. És una informació d'EMET.
1: Doncs és tot. Fins ara. Bona tarda.

0: Sánchez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, así es. Fútbol Club Barcelona y Real Madrid copan todas las portadas en cuanto al mercado de traspasos. Rodri, quien apuntaba a ser jugador merengue las últimas semanas, ha dado un giro de 180 grados y acepta la oferta del cuadro culé. Los blancos, eso sí, ya han hecho oficial la renovación de Vinicius, que prolonga su contrato hasta el año 2032, y la incorporación de Jan Diomandé, que firma por 7 temporadas y se convierte en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. En tenis, Rafa Jodar ya está en octavos de final del Master 1000 de Montreal tras vencer a Musetti en 2 sets. En el europeo de natación, gran actuación de las españolas Paula Otero y Candela Sánchez, que acabaron séptimas y novenas en la final de 3 kilómetros al sprint de aguas abiertas.
0: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana a la de sus comunidades.
2: Edició migdia. Radio Nacional. Radio 5.
3: Bona tarda. Junts acusa el govern de Salvador Illa d'enfonsar Catalunya i a l'equador de la legislatura s'erigeix en alternativa a un PSC que, segons els de Puigdemont, viu sotmès a Madrid. El balanç dels dos primers anys de mandat d'Illa, que ha fet avui la líder parlamentària de Junts, ha parlat dels problemes d'infraestructures com Rodalies o l'AP7, del col·lectiu docent en contra del col·lapse a la sanitat i de la crisi de l'habitatge. Pel que fa a una de les altres grans carpetes obertes, en aquest cas en Madrid, la del finançament singular, Junts i PSC s'acusen mútuament d'autosabotatge. Escoltem els seus respectius líders parlamentaris, Ferran Pedret i Mònica Sales.
4: Crec que racionalment saben que és un bon acord i que el nou model seria una bona notícia per Catalunya. Per tant, no sé, si poguéssim no autosabotejar-nos, estaria bé.
5: Catalunya mereix allò que li correspon i 22.000 milions d'euros se'n van cada any i no tornen. I per tant, nosaltres no farem autosabotatge. Qui fa sabotatge dia sí i dia també és Espanya respecte a Catalunya, amb la complicitat i la connivència del PSC.
3: Sales també s'ha referit a l'acollida de menors no acompanyats a Ceuta, ha defensat novament que Catalunya quedi exclosa del repartiment perquè ja ha acollit més joves, diu, dels que li correspondrien per llei. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb Elena Ramos a la realització, Santi García al control central. De seguida ho ampliarem tot plegat abans. Moment per la informació de serveis. Pel que fa al temps, torna l'estabilitat i la calor a la majoria del territori català després de l'episodi de pluges d'ahir a la tarda, que va deixar unes 200 incidències. Tanmateix, Protecció Civil torna a activar en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, per tempestes que poden ser molt intenses avui, demà dissabte, al Pirineu i el Prepirineu. Escoltem el detall del pronòstic per les properes hores des de l'AEMET. Jordi Oriós, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui a Catalunya, temperatures màximes en lleugera ascens a l'interior i sense canvis al litoral i prelitoral. Avui s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. Pocs núvols, amb baixa probabilitat de xàfecs aïllats ocasionalment, amb tormenta al Pirineu Occidental, sense descartar-se tampoc en punts aïllats del Terç Sud. Pel que fa demà, estabilitat al cel, excepte a la meitat interior i als Pirineus, on no es descarten ruixats acompanyats de tormenta localment forta durant la tarda. És una informació d'AEMET.
3: Això és tot de moment des d'alt. Pel que fa als serveis, comencem ara amb la resta de la informació. I a les portes del cap de setmana, però, mirem l'estat de la xarxa viària en connexió amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra.
7: Hola, bona tarda. La veritat és que aquesta hora parlem en general de calma en aquesta xarxa viària. No està sent una jornada excessivament complicada i fins i tot algunes vies estan millorant força. És el cas d'aquesta autopista AP7, que només presentaria uns 2-3 quilòmetres de trànsit molt lent, aturades molt intermitents entre Granollers i Montmeló. En sentit nord, en sentit Girona, això, aquesta autopista AP7, que presenta aquest tram una mica més carregat. També tenim les obres a Jorba. Ara parlem d'aturades un quilòmetre com a molt, en sentit Lleida, i també continuen aquestes aturades al tram de Torroella de Montgrí, a la C31 Plaja. Com us dèiem, en general, podem parlar de calma en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Edició migdia.
3: Dur balanç, com dèiem, el que ha fet Junts aquest migdia del mandat de Salvador Illa a Catalunya, que arriba al seu equador, Elena García.
8: Dur i molt crític. Junts veu Catalunya pitjor que fa dos anys i acusa Illa d'enfonsar-la i de deteriorar la convivència. La presidenta del Parlament, Mònica Sales.
5: El president Illa està ensorrant Catalunya, s'està carregant el país de

0: a la baix. Ha col·lapsat les infraestructures, ha degradat els serveis públics, ha ofegat la classe mitjana i treballadora amb més impostos, ha fet retrocedir el català i fins i tot ha deteriorat la convivència.
1: Junts veu el president sempre absent en les crisis i obedient als interessos del PSOE. Sales crida a no fer de l'error la metodologia de treball, ha erigit en alternativa. Junts considera que el previsible retorn de Puigdemont altera el tauler.
0: La política en general.
1: I deixa clar que Junts no normalitzarà l'organització fins l'amnistia total a Puigdemont.
0: El cap de l'oposició és a l'exili i tampoc no normalitzarem l'exili i continuarem en aquesta situació fins que esperem aquesta aplicació de la llei d'amnistia siga total.
1: Junts retreu a Illa que s'hagi erigit en el principal relator de l'amnistia i emplaça els jutges a imitar-lo.
2: I de la seva banda, el president del PSC Units al Parlament, Ferran Pedret, confia a poder començar junts perquè no rebutgi el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Pedret assenyala els de Carles Puigdemont que donar suport al finançament singular no implica renunciar definitivament al concert econòmic.
3: És innegable que un model de finançament que rendiria en el primer any 4.700 milions d'euros més per Catalunya, doncs és un bon acord. I després, escolta, segueix fent pedagogia del model que proposes i intenta concitar una majoria al Congrés per aprovar-lo. Però mentre això no sigui així, crec que no s'entén gaire en renunciar a aquests recursos.
2: Sobre la possibilitat d'aprovar nous pressupostos catalans per un 2027 carregat electoralment, Pedret és partidari d'explorar la disposició i voluntat d'aquells grups que, de manera més òbvia dit, haurien de participar en la negociació pressupostària en una primera instància, és a dir, Esquerra Republicana i els Comuns, socis d'investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa. I en clau econòmica els expliquem que el mercat immobiliari viu el millor juny a Catalunya des de la crisi immobiliària, un mes en el que per segon cop consecutiu s'han superat les 9.000 compravendes d'habitatge, Climent Sabater.
4: En concret han estat 9.450 operacions, una dècima més que fa un any i un 6% més que al maig, una xifra que no es veia al juny des de la bombolla immobiliària al 2007 i una tendència contrària a la del conjunt de l'Estat, com destaca el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
5: Catalunya, en aquest sentit, és un oasi. Ha pujat tant a nivell de tota la comunitat, Catalunya ha pujat en conjunt a les quatre províncies, i també Barcelona, que és la que té més pressió.
4: L'evolució del mercat és potent, afirma el sector, malgrat l'escassedat d'oferta, que manté la pressió sobre uns preus molt elevats i que el primer trimestre s'han enlairat per sobre del 9%, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya.
5: La manca d'oferta que tenim en aquests moments és possible que pressioni els preus, com a mínim, a que es mantinguin els nivells que estan ara, que són alts, i possiblement que pugin una miqueta més.
4: En el que portem d'any, el primer semestre, el balanç de compravendes també és positiu. A Catalunya creix un 5%.
2: I els productors de poma de Girona esperen que les onades de calor no els impediran aconseguir una collita rècord. Han començat la campanya amb la previsió de superar les 106.000 tones. Joan Sisquella.
6: Les estimacions inicials apunten a un increment del 30% de producció en comparació amb l'any passat i un 16% superior a la mitjana de les últimes 5 campanyes. Es basen en el mostreig que van fer a finals de juny i el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona, David Casadellà, admet que les calorades del juliol poden provocar un lleuger descens de la producció.
7: A pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, no arribarem a aquestes previsions que s'havien marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
6: La campanya s'allargarà fins al desembre, que és quan es collen les varietats més tardanes, i des de Poma de Girona, que concentra el 37% de tota la producció de pomes de Catalunya, destaquen que els consumidors en poden trobar tot l'any perquè és una fruita, diuen, que manté intactes les seves qualitats.
2: Després d'una setmana, els bombers donen per controlat l'incendi a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Aquest dijous a la tarda, el cos va poder estabilitzar el foc després de 7 dies de feines d'extinció complicades a causa de l'edifici i l'orografia de la zona. I en les darreres hores n'han controlat l'evolució durant el pas de la tempesta. Els bombers segueixen revisant la zona i resseguint el perímetre. Han activat drons de la unitat de mitjans aeris per vigilar des de l'aire els punts calents. I aquí a Barcelona el balanç de la campanya d'incendis forestals és positiu, amb només dos focs que han cremat mitja hectàrea tot just quan travessem la meitat de l'estiu. Pau Alemany, bona tarda.
8: Bona tarda. La tasca de prevenció duta a terme durant la primavera i la col·laboració dels veïns del parc de Collserola han estat fonamentals per arribar als mesos d'estiu amb un control més gran del risc forestal. Un fet que ha permès als bombers de Barcelona intervenir en altres incendis de l'àrea metropolitana, segons ha explicat el tinent d'alcalde Albert Batlle.
9: Hem donat suports a incendis, que hi ha hagut petits incendis que han hagut a Montcada i Reixac, a Tiana, a Gavà.
8: Tot i la bona gestió momentània, Batlle ha demanat mantenir l'alerta durant el que queda d'estiu. I per fer-ho, l'Ajuntament ha adquirit 7 camionetes de bombers noves per 3,4 milions d'euros.
2: I a Tarragona, la Inspecció de Treball ha detectat seriosos incompliments a les condicions de feina dels treballadors de la neteja municipal. Ens ho explica Pilar Ribas.
10: Les comprovacions es van fer arran d'una denúncia del sindicat minoritari USOC i es va poder comprovar que cap dels mesuratges presos es trobava dins dels límits legals permesos. Vicente Escudero, delegat sindical d'USOC a l'empresa de neteja Urbacer.
11: Hemos tenido 4 o 5 golpes de calor de compañeros que han acabado en el hospital. Y a raíz de eso fue cuando nosotros ya decidimos, viendo que ni se reparaban y simplemente se apoyaban en el protocolo del calor, decidimos ir a inspección de trabajo. Y bueno, se puso en contacto inspección con nosotros y podíamos acompañarle y sí, ayer se hicieron mediciones y ninguna dio lo que tenía que dar, todas estaban por encima del calor.
10: Les comprovacions es van fer a les naus d'aparcament dels vehicles, al taller, la zona de descans i de menjador i en diferents vehicles de la flota. José Duarte, delegat sindical de la UGT, el sindicat majoritari, assegura que els vehicles grans, que són encara de l'antiga flota, no tenen aire condicionat malgrat les onades de calor d'aquest estiu.
12: A data d'avui només tenim un que tingui aire condicionat. El que se venia reclamant és que se les posessin a la resta l'aire condicionat. I això s'ha anat demorant amb el temps i ara pues, estem on estem.
10: Urbacer va assumir el servei municipal el novembre de 2025 amb un contracte de 10 anys i un cost de 202 milions d'euros. La plantilla compta amb uns 290 treballadors i més de 130 vehicles.
13: Edició migdia.
2: Energy Control, que es dedica a la reducció de riscos i danys associats amb el consum de drogues, ha posat en marxa ChemSafe a Catalunya. Aquest servei es dirigeix al col·lectiu LGTBI que practica ChemSex, els usos sexualitzats de les drogues. Marga Esparza.
14: Des d'Energy han obert un servei de WhatsApp i de Telegram a Catalunya perquè els usuaris puguin consultar dubtes sobre les substàncies, les pautes de consum de menor risc o la salut sexual. Perquè el ChemSex pot allargar durant hores la pràctica sexual i pot també haver-hi més risc de contagi de malalties de transmissió sexual. Marta Escolano, coordinadora d'Energy Control a Catalunya.
15: Les pràctiques sexuals s'allarguen més. Eso pues puede tener, yo que sé, riesgos físicos, ¿no? Desgarramientos. Y luego, claro, que en determinado momento estés como de alguna manera harto de sostener la precaución y digas, pues mira, ya está, me da igual, ¿no? Porque al final a más horas realmente es más lógico que de alguna manera bajes la guardia.
14: Un altre problema és que es fa policonsum de drogues noves sense conèixer els seus efectes barrejats.
15: Es explicar qué es cada sustancia de las que aparecen, porque de la mefedrona en determinados colectivos se habla mucho, pero nadie tiene ni idea de lo que es. Y explicarle a la gente que esto es un estimulante, que puede generar efectos de excitación y de placer, que si lo mezclas con GHB, el GHB es un depresor del sistema nervioso, y que estas dos sustancias mezcladas es probable que la estimulante te enmascare los efectos de la otra, con lo cual que tengas cuidado.
14: Energy Control a Catalunya també incorpora la figura d'una persona del col·lectiu LGTBI que farà accions de proximitat a locals i espais d'oci per oferir informació.
2: I a només 5 dies de l'esdeveniment astronòmic, l'Associació Espanyola de Pediatria alerta que cal fer una bona pedagogia als infants i joves perquè puguin observar l'eclipsi de manera segura. Ens ho explica la Laura Hurtado.
16: Mirar directament al sol sense la protecció adequada pot provocar lesions irreversibles a la retina, tant pels adults com pels infants, però els nens i nenes són especialment sensibles a la radiació. El doctor Valero Sebastián és pediatra i membre de l'entitat.
17: Su sistema madurativo está por hacer todavía, entonces la retina, como parte integrante de su organismo, también es más inmadura y un poco más sensible a todos los procesos y los como es la radiación solar.
16: Més enllà d'utilitzar les ulleres homologades, l'únic mètode segur per poder observar el fenomen, cal fer pedagogia sobre els riscos que comporta mirar l'eclipsi. En el cas dels més petits, es recomana seguir-ho de manera indirecta, per exemple, a través de la televisió. Tot i això, la prevenció es pot adaptar a l'edat.
17: Yo siempre les explico un poco que es lo mismo que si coges una lupa y la pones al sol, y incide sobre una cuartilla de papel blanco, ¿no? Eso es lo que se produciría si estuviéramos mirando directamente al sol durante muchos segundos.
16: La manca de dolor i símptomes en el moment de produir-se les ferides oculars fan que la prevenció sigui clau per evitar conseqüències irreversibles a la retina.
2: I ara els esports amb Fran Robert. Bona tarda.
13: Bona tarda.
2: Esports.
13: El Barça confia en tancar aquest cap de setmana un acord amb el Manchester City pel traspàs de Rodri Hernández. La direcció esportiva blaugrana ha ofert uns 45 milions d'euros pel migcampista de 30 anys, però els mitjans anglesos asseguren que el conjunt anglès vol treure'n mínim 60. Ara bé, no oblidem que a Rodri només li queda un curs de contracte amb els Citizens. Els de Hansi Flick aquest matí han tornat a entrenar a la ciutat esportiva Joan Gamper amb la vista posada al triangular d'Udine que disputarà demà a les 8 del vespre contra l'Udinese i el Nottingham Forest. Abans, a 6:45 de la tarda, l'Espanyol també té partit de pretemporada a terres angleses davant el Coventry City de la Premier i podria debutar Unai Núñez. El central basc, de 29 anys, arriba cedit del Celta per una temporada i l'acord inclou una opció de compra obligatòria si els blanquiblaus es classifiquen per Europa. Són les primeres declaracions del futbolista com a perico a les xarxes del club.
18: Siempre que he jugado contra el Espanyol me ha gustado mucho el estadio, la idea que tiene el club y cuando se pusieron en contacto conmigo me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
13: Els equips catalans de la segona divisió també estan de preparació i avui hi ha derbi amistós entre el Sabadell i el Girona. Josep Guardiola.
19: El compromís d'avui pels de Quique Álvarez és a 6:45 de la tarda davant del Centre d'Esport Sabadell en un partit que jugarà a la ciutat esportiva de la Massana. Demà dissabte un altre partit amistós, en aquest cas al camp del Nàstic de Tarragona. Pel cap de setmana només un objectiu, buscar millora en un equip que ara mateix està estancat.
13: Deixem el futbol i parlem de bàsquet perquè ja s'han confirmat els horaris de la Supercopa que se celebrarà a l'Olímpic de Badalona. El dissabte 19 de setembre, el Joventut i el Baskonia jugaran la primera semifinal a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre serà el torn del Barça amb el València. La final el diumenge 20 a les 7 i acabem els esports explicant-vos que s'ha trencat el fitxatge de Colby Jones pel Manresa, ja que el base d'Alabama no ha superat la revisió mèdica.
2: Gràcies, Fran. Bona tarda.
13: Bona tarda.
2: La dansa i les arts del moviment es connecten amb la terra i el paisatge rural al Danseu Festival, que se celebra des d'avui fins diumenge al municipi de Les Piles, a la Conca de Barberà. Una cita artística que cada estiu transforma aquest petit poble en aparador de la dansa contemporània. Marta Orquín.
20: Les Piles, un petit poble de poc més de 200 habitants, es converteix amb el Danseu Festival en un gran espai escènic. Carrers, places, un camp de blat o un aparcament de tractors són els escenaris on actuen artistes d'arreu del món. Un festival connectat amb el territori que descentralitza la dansa i la cultura i crea comunitat, com destaca Carmela Queirolo, cap de producció del Danseu.
21: Venir a compartir con un pueblo, un territorio, así como compartir una paella un sábado a mediodía, con artistas, con vecinos, o incluso que la propia pieza de la compañía tenga que adecuarse a un escenario no convencional.
20: Aquesta 14a edició programa 17 espectacles de companyies nacionals i internacionals, instal·lacions, workshops, propostes participatives i comunitàries. Amb el hashtag ComMires, el festival convida a qüestionar les mirades amb propostes com Pop, de Núria Guiu, que reflexiona sobre la construcció d'identitat a l'era de les xarxes socials, Folkes Queer, de l'Esbor, que revisita la dansa tradicional des de la diversitat, o Sacred Size, d'Albert Velasco, que estrena a Catalunya la seva celebració dels cossos no normatius. Héctor Boada és el coordinador artístic del Danseu.
22: Que recaigui la responsabilitat a les companyies dels artistes, sinó com també apel·lar aquesta responsabilitat, corresponsabilitat de l'espectador, ficant el focus a la mirada, que és viva, que ve condicionada per molts factors.
20: Pel festival també passaran fins diumenge creadors consolidats com Aina Alegre, Ex Nihilo o Julian Hamilton i emergents com la companyia Sobre Taula.
2: I avui acabem a ritme del House de Caitranada.

El DJ i productor haitià canadenc és un dels caps de cartell d'avui del Branch Electrònic, que fins diumenge portarà prop de 100 actuacions al Parc del Fòrum. El veterà Jeff Mills, Miss Monique i Paul Kalkbrenner completen el cartell d'avui d'aquesta cita de l'electrònica, que l'any passat va reunir prop de 70.000 persones a Barcelona. Fins aquí aquest espai informatiu. Gràcies per escoltar-nos i bon cap de setmana.